0: sugar. Estàs escoltant la banda sonora de l'estiu.
1: Sí, sí, això és veritat, musicón.
2: RAC 105.
3: No podràs canviar l'emissora.
4: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: prop.
1: Aquest estiu...
2: Descansa.
1: Treballa.
2: O fes el que puguis.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: RAC 105.
2: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el sol RAC.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: RAC 105.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.
4: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
5: On sona el

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming? No, que...

0: L'estiu a RAC 105. La temporada passada al Ja Tardes ens ho vam passar molt bé.
1: Que m'ha fet gràcia. Mira.
2: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones que te traen bonitas emociones. Todo el mundo sabe quién es, el chavalito de Granollers. Ese es Henrik Fon.
3: Toma ya.
2: Que mola mogollón.
3: ¡Ole tú!
2: Henrik Fon, sí. Que tiene un gran...
1: ¿Qué? Vale, ja ho tallem aquí perquè...
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9 a RAC 105 amb Henrik Fon.
4: Va, que ja tarda.
5: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
6: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
7: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
5: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
7: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es COVID?

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Al llarg del mes d'agost fins al punt de les 12, explica'm quina és la teva situació. Vinga, va.
3: 608-71-7141.
2: Em pots dir, mira, que estic de vacances, que torno a currar, el que sigui. Tenim el número obert i ens pots demanar qualsevol cançoneta, val? A més, com cada dia, obrirem el tema del dia d'aquí una estoneta. Encara no. Us explicarem quina és la pregunta del dia, us aviso. Serà un dia musical i bastant friki. Que a mi m'agrada, fer preguntes friquis, ja sabeu. Ja sabeu que a mi m'agrada fer programes friquis i una mica absurds, però no, la idea és passar-nos-ho molt bé. Doncs va, no m'enrotllo més. Per cert, avui torna l'Albert Buscarons. Ens explicarà què tal les vacancetes. Ganes de veure-li, que m'expliqui què tal aquestes 3 setmanetes. Tindrem a l'Abel Caral, que també torna de vacances, per fer una mica de panxeta i, evidentment, per parlar-nos del temps. Tot això en les properes horetes. Comencem, això sí, amb la millor música de RAC 105. Primera convidada, Ariana Grande, al seu costat Z, i això que es diu Break Free. Bon dilluns!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
4: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: meitat del mes d'agost i molt haurien de canviar les coses. Una novetat molt forta hauria d'arribar perquè aquesta cançó, almenys a nivell internacional, no es consideri la cançó de l'estiu. Shakira, Burnaboy. I això que es diu Dai Dai a través de RAC 105. En una nova edició del Matina d'Estiu. Família, què tal? Com anem? Va, anem llevant-nos mica en mica. El cafetó, la cafeïna comença a fer efecte i sobretot la bona música d'aquesta casa, sí o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Vinga,
1: sí.
0: Va. Doncs obrim el WhatsApp.
2: 608-71-714.
0: Allà m'esteu, doncs, enviant missatges simplement per dir-me quina és la vostra situació. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola.
3: Doncs estaríem de vacances.
0: Molt bé.
3: Perquè la granja ha començat amb els entrenos de pretemporada i res, a les 8 ja l'hem deixat a l'entrenament.
0: Ostres, tu.
3: Així que... Hem tornat a la monotonia per obligació.
0: Bueno.
3: Que vagi molt bon dia.
0: Adéu. Petons, bonica. Doncs ja saps, el nostre WhatsApp obert pel que tu vulguis, per saludar-nos, bàsicament, i evidentment pel tema del dia. Quin és el tema del dia? Va, anem cara a barraca. Que avui jo crec que ens ho passarem força bé els que estigueu connectats des de l'altra banda, va. Avui us preguntem, volem que ens expliqueu quina és la vostra cançó friki preferida, la vostra cançó hortera, aquella cançó que possiblement, pel que fa a la qualitat musical, no és la millor, però és una cançó que ens estimem tots, totes, o com a mínim tu, des de l'altra banda. I em diràs, Héctor, posa'm algun exemple. Jo et poso algun exemple. Això és un exemple. You say you want me, you touch me. Un aplaudiment sempre per Josmar Gerona, sisplau. Aquí tenim el Ragazzà, aquella cançó hortera, friki, però que tothom va ballar en algun moment o un altre. Però te'n puc posar molt més d'exemples, ja veuràs.
4: Los hay copes, los hay largos.
0: Leonardo Dantes.
4: Los hay gordos.
0: Des d'aquí una gran abraçada a l'Alan Lillo, fins que ens està escoltant des de l'altra banda en plenes vacances, perquè és un gran fan de Leonardo Dantes. I sempre que balla com ell, amb els dits així una mica raro. Doncs en tenim molts exemples, eh? Opa, jo havia ser un corrà, home! Yo voy a ser un corra, ole. Paso Merino y paso Guarrillo. ¿Qué dice Rebeca? Oma. Y diu, duro de pelar, duro de pelar. Serà un programa tan hortera el d'avui. Però jo crec que ens ho passarem bé. I segurament la reina de les reines d'aquest tipus de gènere, si és que se li pot dir gènere musical, això, és Letizia Sabater.
5: Papacito, mamacito.

0: Prou. Com dirien el Cuní, prou, eh? Prou, no puc més.
1: Sisplau, prou.
0: No puc més.
2: No puc més.
0: Doncs va, digue'ns quina és la teva cançó hortera, però alhora estimada.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I, evidentment, aquests moments els compensarem, això sempre, amb bona música. Ara, des de casa nostra, va, des de Catalunya, un cop més a RAC 105, Ginestar, per donar-te un bon dia, un bon dilluns, amb aquest Tot el que ens queda.

0: cançó és boníssima, és el retorn de Zara Larsson, és això que es diu Midnight Sun, un èxit mundial, però no sé si és tan bona pel somriure que té l'Abel Caral. És per això o és potser, Abel, perquè tornes de vacances, Abel?
1: Home, tenia ganes ja de veure-us. Aviam, les vacances molt bé, també, eh? Una sí, mica... No? Com l'eclipsi total de sol, vist i no vist, eh?
0: Vist i no vist. Allò,
1: però content d'estar aquí amb vosaltres un matí més.
0: Doncs ben tornat.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Aviam, Abel Caral, com sempre, evidentment, primer explica'm una mica les vacancetes, com han anat.
1: Doncs molt bé, mira, hem fet una mica de platja, una mica de muntanya, uns dies primer doncs, cap a l'Alt Empordà, després faig estar al Ripollès, fer una mica de muntanyeta.
0: Molt bé.
1: A les tardes tempestes.
0: Sí.
1: La mar de bé, que m'encanta.
0: Perfecte.
1: Després uns dies... L'eclipsi.
0: Clar. Ah, home,
1: cap a les comarques tarragonines.
0: El vas viure allà avall, allà baix.
1: Sí. I molt maco. En una zona més tranquil·la, amb família. I després una mica més de muntanya cap a la Vall d'Aran. I escolta'm, ja tornem a ser aquí.
0: No, ja t'he vist allà amb el gosset o gosseta?
1: Sí, el gosset,
0: no?
1: El Rigui.
0: El Rigui?
1: Sí.
0: Ai, quin nom tan guai.
1: Sí,
0: ja t'he vist, molt bé.
1: El gos de ma mare, de fet, però me l'emporto d'excursió. I tira, molt més que jo. I ja és gran, però el cabró...
0: No, tira. Molt bé, doncs vinga, va, Abel Caral, 4 temperatures i després et preguntaré el tema del dia. Digue'm com està la situació, que ens espera aquesta setmaneta.
1: Doncs mira, de moment avui un dia clarament més tranquil que no pas el temps que hem tingut aquest cap de setmana, amb tempestes, amb pedregades, en alguns casos amb guats, amb ventades. Això avui no ha de passar, tot i que sí que a la tarda pot haver-hi alguns ruixats, algun una mica intens, cap a la zona del Montseny, les Guilleries, aquesta zona entre Osona, la Selva, fins i tot cap al Cabrerès, entre Osona i la Garrotxa, poden arribar a desplaçar-se cap al nord de l'extrem nord del Maresme, això mitja tarda, o cap a la Selva Marítima, però algú pot ser una mica intens, però no parlem d'aiguats ni grans tempestes, amb calamar-se o pedra. Dissabte va caure pedra de 5 centímetres a la zona del Bruc,
0: Ostres!
1: Per tant, a la zona del Coll del Bruc, incidències a les carreteres, ferroviàries, fins i tot han vingut aquesta setmana pel temps. Això no s'ha repetit avui, i una setmana en general... amb calor continguda em farà, però respecte a què hem tingut aquest estiu, doncs encara, avui, els pròxims dies, a 30-35 graus en general, de dia, es pot arribar a 37-38 cap a Ponent, avui, cap a l'interior de la Vall de l'Ebre, i en general, setmana bastant tranquil·la, tot i que a partir de divendres, a veure, hem d'anar mirant al llarg que avanci la setmana, perquè divendres i el cap de setmana el temps es pot tornar a complicar, cap a l'altra banda, és típic ja de la segona quinzena d'agost, que, doncs bé, ja comencem a tenir aquestes entrades d'aire una mica fred, el mar calent, la calor que ha anat fent, tot plegat és combustible, que acaba doncs, generant aquestes tempestes en alguns casos. Haurem d'anar veient com evoluciona el pronòstic del cap de setmana, de divendres i cap de setmana.
0: Doncs relativa normalitat, dic, amb alguna petita plugeta aquesta tarda, segurament, i el dia marcat al calendari de possible canvi de temps és el divendres.
1: Això mateix.
0: Perfecte. Abel, la pregunta del dia és la següent. Sí. Aprofito per recordar-li a l'audiència, si s'acaben de connectar, tenim el WhatsApp obert.
2: 608-71-7141.
0: Estem repassant cançons pedorres. I quan vull dir pedorres, vull dir una mica friquis, una mica horteres, d'aquelles que Leonardo Dantés, Letizia Sabater, cançons així una mica horteres, però que tenim allà al cor i divertides a la patatona. Tu, quina et ve al cap? La primera que et ve al cap?
1: Doncs mira, a mi em ve una de la Xuxa. No sé si recordeu el show de Xuxa.
0: Sí.
1: Oh. Som-hi!
3: Oh, oh, oh, hilari, hilari, eh. Oh, oh, oh.
0: Oh, oh, ho fas molt bé, eh?
1: Este és el show de Xuxa que saluda con amor.
0: Bravo!
1: Has de pensar, Héctor, que jo vaig anar al show... O sigui, la Xuxa,
0: que és
1: brasilenya, però durant uns anys va fer un programa, no sé si Antena 3,
0: sí.
1: Principis dels 90.
0: Ah, jo ho sé perquè m'ho han explicat i perquè he vist vídeos, però evidentment no és de la meva generació.
1: No, no és de la teva quinta, no. Però jo va ser, no sé si la meva primera experiència televisiva, que amb l'escola vam anar al show de Xuxa.
0: Què dius?
1: S'hauria de... buscar, però jo estic de públic amb 11 o 12 anys
0: al
1: show de Xuxa. Sí, senyor.
0: Si m'estàs dient que l'escola, com a activitat lúdica, et porta a veure a la gran Xuxa...
1: Sí, senyor.
0: Molt bé.
1: El show de Xuxa.
0: El show de Xuxa.
1: I a partir d'aquí vaig dir, jo vull fer tele.
0: I mira...
1: Però vaig tirar cap a un altre cantó, vaig tirar cap a les Isobares.
0: Molt bé, m'encanta Xuxa, eh?
4: M'encanta.
0: Sí, que guai. Abel, doncs, Hilari Hilarié, ja saps, aquella gent que estigui connectada a RAC 105, que em digui quina és la seva cançó friki per excel·lència, Josmar Gerona, el que tu vulguis.
5: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: I res, bàsicament, ben tornat, Abel.
1: Gràcies.
0: Ens tornem a escoltar a l'hora següent, a dos quarts, per repassar pels nous oients com estan les temperatures.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Espera, espera, espera, Abel. Perquè, clar, no pots tornar de vacances i no fer una panxeta.
1: És que t'anava a dir, no me la toco una mica avui.
0: Vinga, va. Aquí tens, va, amb aquesta cançó d'Ugel, Solto, Jamaican, bam, bam. Ole! Ole, ole. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole.
4: M'agrada aquesta cançó.
0: Espectacular, gràcies, Abel.
1: Fins ara.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ets així! Jou!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama!
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: Els Stay Homes se'ls troba a faltar? Doncs una mica, la veritat que sí, però tots ells segueixen amb projectes. I molt xulos, eh? Algun d'ells veurà la llum en breu. Ja en parlarem, ja en parlarem. Família, 15 minuts per arribar a les 9 d'aquest matí. Matí de dilluns. Matí de dilluns que per molta gent és el primer dia laborable de vacances. Per altres, en canvi, segurament tot el contrari. És el primer dia de feineta. Sigui quin sigui, aquest és el vostre programa. Per suposat, el matí d'estiu. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Molt bon dia a tots.
1: Hello.
0: I obrim el WhatsApp, va.
2: 608-71-714.
0: Avui us preguntem quina és la vostra cançó friki preferida. I per suposat, ens acaba d'escriure l'Estanis Miret i ens diu: hola, Héctor, la meva cançó friki i preferida és, sens dubte, aquest Johnny Tecno Ska de Paco Pil. Oi, oi, oi. Mare meva!
3: Siempre dando botes Tecno Ska. Aquí está, aquí está, aquí está.
0: Mare meva, eh?
4: Ai, madre!
0: Recordes bloquejat, no?
5: Sí.
0: Que bo, tu! Mare meva, Paco Pil, eh? I agenda, oi tant. Va, una més, què ens dieu? Hola, bon dia! Aviam, ara sí, hello.
6: Molt bon dia, Rec 105.
0: Què tal?
6: Soc la meva de Terrassa.
0: Hola.
6: I mira, jo una cançó superfriqui, que la trobo superdivertida, encara que han passat molts anys.
0: Aviam.
6: És la del Xiquilicuatre.
0: Home!
6: La trobo superdivertida. I mira, jo he estat a vacances, he estat pels Pirineus, he estat a Andorra, he estat a França.
0: Que guai.
6: A dues setmanetes. Avui torno a treballar, uns dies més, bueno. I el dia 1 torno a marxar.
0: Ah, mira!
6: A Extremadura. Així que... res, si em pots posar la cançoneta de l'Alfred García de T'estiu,
0: vale.
6: Doncs superguai. Que vagi molt bé el programa. Un petonet.
0: Merci, Mònica. Adéu-siau. Ara te la busco i te la poso en cua. Doncs ja saps, el tema del dia és així de friki, així de... un programa força ridícul. Una mica, sí.
2: 608-71-714-1.
0: Digue'ns quina és la teva cançó friki preferida. Ja veuràs, si penses una mica, n'hi ha moltíssimes. A tot això, evidentment, ho anirem compensant amb cançons de luxe, cançons bones i, en aquest cas, novetats com aquesta que ens presenta Teddy Swims. Una de les noves cançons de l'americà, amb la seva veu excel·lent, i això que es diu Mr. Know It All, de les ben fortes, darrerament... d'aquest estiu del 26.

0: Gallina d'Estiu.
1: El programa que combina millor
0: amb el teu banyador. Matina d'Estiu.
1: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
3: Ara a Lidl amb Lidl Plus tria 950 grams de contracuixa sense pell a 3 amb 29 i estalvia't un 16%. I 200 grams de nous a 1 amb 99 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
9: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
8: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
9: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
8: Important, en un refugi climàtic natural.
9: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
10: Quants ocells! Hi he vist tortugues!

0: també hi ha gent que es lleva d'hora.
1: Tengo sueño.
2: Per tots vosaltres,
0: Matina d'Estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
3: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
8: Matina d'estiu
0: a RAC 105.
8: El programa despertador oficial
0: a la teva piscina municipal.

0: li va força bé a Shakira, la veritat que sí, eh? Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen. No vull saber a quan arriba la factura, la veritat. Correcto, correcto. Molts dinerons, Aquest any ha estat el Daidai, l'any passat va ser el Soltera, i de ben segur que l'any vinent ens portarà una altra cançó, almenys candidat a ser la cançó de l'estiu. La colombiana, que per cert, en breus, eh? El setembre comença la seva, més que gira europea, residència europea, sí, sí, amb 12 dates a Madrid, amb el seu Estadio Shakira. No sé si s'esperen unes 600.000 persones, una autèntica bajanada, la veritat. Vinga, soltera o emparellada, seguim endavant. I obrim de nou el WhatsApp.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui us preguntem per cançons horteres, cançons friquis, però cançons d'on mira. Allò que dius, mira, és una mica merda, però és la meva merda i me l'estimo. Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, què tal?
2: Mira, sóc en Joan.
0: Hola, Joan.
2: Escolta, sí. A mi la cançó que més friqui i em feia més vergonya era lo de los pajaritos, que em sembla que la cantava la Maria Jesús. Sí, sí. Quan la ballava em posava en rotllana i ens ajupia. I fèiem allò amb els discs com els ocells.
0: Sí,
2: bueno,
0: sí, sí. Bueno,
2: encara ara em cau la cara de vergonya. Però bueno, també ens ho passàvem bé. Són cançons que, mira,
0: sí, home, sí.
2: Són d'una època i ja està. Vinga, adéu.
0: Adéu, Maria Jesús i su acordeón, eh? Per favor, per favor, per favor. Programa tonto el que ens està quedant avui, eh? Una mica.
3: Sí.
0: És dilluns. Alegria, home, il·lusió. Ens diuen per aquí. Bon dia, Héctor, bon dia, matineros. Per suposat, si parlem de cançons friquis i estimades, hem de parlar de la gran Tamara. I afegeix, no canvie, no canvie.

0: Me emociono, ¿eh?
1: Me emociono.
0: Brutal.
2: Brutal. Absolutament brutal.
0: Que van fer una sèrie, no? Movistar, crec, no fa massa. Vaig veure uns capítols i estava bastant bé la sèrie, eh? La recomano. La recomano. I bé, va, 608-7141.
3: Envia el teu missatge al 608-7141.
0: Estem fent un programa friki per començar una mica bé el dia per tota aquella gent que treballa i també per celebrar la gent que ha agafat vacancetes. Qui no volem que canviï mai és Miqui Núñez. Ha tornat amb una cançó estel·lar, increïble, 100% festiva, alegre. L'estimem moltíssim a la Garenga. Això es diu Un altre cop. Bon dia, va, família.

0: Els dilluns són menys dilluns sempre amb l'ajuda de Bruno Mars. La veritat que sí.
1: M'encanta.
0: Treasure amb el Hawaii, nosaltres que seguim per arribar a 9:15 i el que és un absolut tresor és tenir de nou a l'Abel Caral. Bon dia, Abel.
2: Bon dia, una setmaneta, eh? La setmana que ve torna la titular, eh?
0: Ostres, ara en parlem.
3: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: És que una de les coses que més m'agrada a mi de fer al matiner d'estiu és que cada setmaneta em porteu a un home del temps o dona del temps diferent, que si la ve el cara al Martí Oliveres i com bé dius, la setmana vinent tenim a la Mònica Usar, que ja ens explicarà què tal li van aquestes vacancetes.
2: Segur que molt bé.
0: Segur que bé, segur que bé. Abel, tu avui tornes de les vacances?
2: Sí.
0: No? Però han anat bé, m'has dit.
2: Ha anat bé, dues setmanetes que han anat molt bé, desconnectat, muntanya, platja, tempestes, eclipsi de sol, escolta'm.
0: No, qui
2: m'ha faltat
0: vols?
2: Alguna mica de companyia, bueno, és igual.
0: Què més vols?
2: Però bé, bé.
0: Bé, bé, bé, no? Content. Perfecte, doncs va, anem a fer un petit repàs de les temperatures i de què ens espera aquesta setmana i, evidentment, avui, demà, aquests dies, per la gent que estigui de vacances o per la gent que, com tu, torna.
2: Doncs mira, temps més tranquil aquests propers dies, ja avui que no vas a cada setmana, que hem tingut algunes tempestes fortes, amb calamarsades, sí, amb pedregades, amb ventades, això avui doncs no, tot i que a la tarda pot haver algun ruixat a mitja tarda entre el Montseny, l'àrea de les Guilleries, el Cabrerès, la Selva Marítima, extrem nord del Maresme, pot ser algun xafec una mica intens, però no pas les tempestes fortes del cap de setmana. I després, els propers dies, relativament tranquils, calor continguda respecte al que hem anat tenint aquest estiu, avui de 30-35 graus de màxima, cap a Ponent, Plana de Lleida, sobretot cap a l'interior de l'Ebre, el Priorat es pot arribar als 36-38, com ja va passar ahir, però bé, no hem d'esperar grans pujades de temperatura els pròxims dies, i és a partir de divendres que el temps es complica una mica. I un apunt també de les dues Catalunyes que tenim, meteorològicament parlant, pel que fa a les temperatures nocturnes. Avui, per exemple, al centre a Barcelona no s'ha baixat dels 26,9 graus de mínim. O sigui,
0: és nit tòrrida, no?
2: És nit tòrrida a partir de 25, en portem ja una quarantena llarga, em sembla. A Castelldefels una mínima de 26,7 o a Llançà, a l'Alt Empordà, 26 graus, 26,3 de temperatura mínima. En canvi, a Llívia, a la Cerdanya, 11,1.
0: Home! Tots cap a la Cerdanya, eh, demà?
2: A Puigcerdà, 10,7. Allà, de dia, caloreta, també, però com a mínim de nit es descansa millor. I això, doncs, esperant les pluges que poden arribar el divendres i a cap de setmana, ja veurem, encara és d'hora, però poden ser una mica generals i algunes poden ser fortes, com ja n'ha passat darrerament.
0: N'estarem pendents, Abel. I clar, és això que dius tu de les dues Catalunyes, sobretot per la nit, perquè clar, ara hi ha una cosa que és, fa una calor tan bèstia per la nit que dius, o poso l'aire condicionat o em moro. Però si poso l'aire condicionat, és possible que agafi un catarro, no?
2: Sí, o si ho pots programar, poses unes horetes, temperatura tampoc sense passar-se.
0: Ja, jo és que ho puc fer, però no sé fer-ho. Sí, ho intento i el termostat no sé com va.
2: No. O un ventilador d'aquest de sostre, que ara s'ha posat molt de moda.
0: Sí, molta gent
2: que m'ho està dient, me n'he posat, perquè tal.
0: Sí, però després hi ha alguns que ja és un embolic perquè va connectat amb la llum.
2: Amb el llum.
0: Llavors, i amb el llum, sí. Després, si tens connectat el llum normal, no funciona. No,
2: I després passa una cosa, que el pots posar que giri al revés.
0: Perquè vagi cap amunt la calor,
2: i això és per l'hivern, em sembla. Llavors, si ho poses al revés, dius que no funciona. No, però és que hi ha les dues opcions. Sí, has d'estar una mica llicenciat.
0: Problemes del primer món, també.
2: Sí, també.
0: Gràcies a Déu. Doncs gràcies, Abel Caral.
2: Vinga, de res.
0: Adéu.
2: Demà.
4: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
3: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: I mira, tot just ho parlàvem. Digue-li com vulguis, aire condicionat o ventilador. Li han fet una cançó al ventilador, banda neon, buos i món, DJ Ben.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
4: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
6: Raül, em vull separar.
7: Però què dius?
6: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
8: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
9: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
10: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
8: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
10: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?
11: Rosalía.
12: Premis Rexen 5 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
13: Bravo.
14: Aquí estem, aquí estem.
15: Aitana.
16: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
17: Leire.
18: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
19: Alfred García.
3: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de
6: 20 anys. Bravo. Sí,
4: no, gran.
2: Recupera les millors entrevistes de Rexen 5 al nostre canal de YouTube.
16: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
7: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
2: Rec 105.
17: Som a tot arreu.
2: També a YouTube.
17: Rec.
2: La teva música.
5: Hi, everybody. This is Damiano David. And

0: És una de les joves sensacions i nou fitxatge, tot sigui dit, de Rack 105, des d'Austràlia, Josh Fawes, versionant doncs, una cançoneta molt recordada, molt estimada, de la gran Madonna, Like a Prayer, una Madonna que torna a estar en boca de tothom, un artista que en breus farà 68 anyets, 68, eh? Que es diu ràpid, tu, tela. Ole tu, Madonna, la veritat.
1: Ole tu.
0: Que sempre es renova i sempre està allà al peu del canó, la que molts consideren, la majoria, la reina del pop, encara avui dia. Fem camí de les 10 del matí, aquí seguim el matinà d'estiu. Salutacions, bon dia, bon giorno, alegria, il·lusió, és dilluns. Sí, ho sé, costa, però bueno.
2: Bon dia.
0: Estem avui repassant de nou el tema del dia amb els vostres missatges.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Us estem preguntant per les cançons friquis de la vostra història, de la vostra vida. Me n'heu dit unes quantes, eh? Home, sempre al podi ha d'estar Josmar Gerona, segurament al costat de Letizia Sabater, eh? Però vaja, aquest és l'estil que volem que ens expliqueu al WhatsApp del programa. M'heu dit el Chiquili 4.
4: Sí,
0: un clàssic. M'heu dit Amo a Laura. Oh, boníssima. A Laura. Quin tros de clàssic, va. Doncs va, obrim el WhatsApp.
5: 608-71-714.
0: Ens diu per aquí, bon dia, matina d'estiu. Hola, RAC 105, la meva cançó friki, però molt friki. La meva preferida és la de... Com? Què és això? Loki destripando la història, com? El martillo de Thor. Què?
1: Però això què és?
0: Però què és això, per favor? Home, no sé si és l'exemple que volíem, però home, que friki és una bona estona, eh? Sí. Què més? Ostres! Aquest WhatsApp el conec. Bon dia!
6: Héctor, just ara t'estava escoltant. M'encanta el tema del dia. Escolta, la meva cançó friki és una de Ojete Calor, que es diu Opino de què. Opino em sembla de... molt divertida.
0: Apa! Opino de què. Per si algú us preguntava qui ha enviat aquest àudio, és ni més ni menys que la Yael Brusca. Vaja, història de RAC 105, eh? Yael Brusca, que aquest matí ha connectat la ràdio, ha posat RAC 105 i diu, m'encanta el tema del dia, cançons horteres. Home, segurament Ojete Calor és d'aquells grups que avui dia... Doncs defineix més el que estem buscant avui dia, eh? Opino de què? Vinga! Tito. Estem tontos avui, eh? Estem així...
1: Sí,
0: una mica de dilluns. Doncs va, digue'm quina és la teva cançó friki per excel·lència.
5: 608-71-71-41.
0: I fem un dilluns ben friki a través de RAC 105. Per cert, va, seguim endavant amb bones cançonetes. Us proposo una d'aquelles que segurament teníeu força oblidades. Era l'any 2010. Ens va alegrar moltíssim aquell estiu un tal Mohombi. Qui de vosaltres recorda el Bumpy Ride?

0: posa't la crema.
1: Tu me das cremita, yo te doy cremita.
0: El ritme del matí a l'estiu.
1: Aprieta bien el tubo, que sale una festita.
2: Amb Héctor Huguet.
3: Et falta un bull, eh?
4: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
2: El programa que combina millor
0: amb el teu banyador.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: ritme del Matina d'estiu.
1: Amb Héctor Huguet.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
5: Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: Hi ha una cosa en les cançons d'Aitana, un comú denominador, un comú múltiple, i és que la majoria de les seves cançons no es canten, sinó es criden, sí? Superestrella! O em diràs que tu no has fet allò de... Ell me dice que... Bon dia, família, va, superestrella, per començar una nova hora, són les 10 del matí, es canti o no? Doncs aquí seguim, nou matí de dilluns, en aquest cas, matina d'estiu. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Com portem el matí? Hola, hola, hola.
1: Bon dia.
0: Vinga, t'has pres el cafè ja o no?
2: Good
0: morning.
2: Bon dia.
0: Vinga, va, aquesta, amb alegria, amb il·lusió, amb bona música i també amb els vostres missatges. Recordo, avui una de les novetats és que torna de vacances l'Albert Buscarons. Podríem dir allò de... Hombre, Buscarons! D'aquí una estona es passa, va? A fer la secció que ha fet el Mulet al llarg d'aquestes setmanes, la secció Remember, patrocinada per Marineland, per veure les cançons de l'estiu d'un any en concret. Veurem a quina temporada viatgem amb la nostra particular màquina del temps. A tot això, la pregunta del dia, si t'acabes de connectar, és quina és la teva cançó hortera preferida?
3: 608-71-7141.
0: Què vols dir amb cançó hortera, Héctor? Això. Cançons, doncs, que formen part de les nostres vides, que segurament la qualitat musical no seria precisament la característica principal, però vaja, que les hem cantat tots i totes, eh? Per exemple, home, hombre, fuiste duro de pelar, duro de pelar. Josmar Gerona, Letizia Sabater, aquest tipus de cançonetes. Explica'ns-les al 608-7171-41. Per exemple, aviam què ens diuen aquí. Hola, bon dia.
4: Bon dia, matina d'estiu. La meva cançó friki és d'un grup que es deia Polanski i el Ardor, de la movida madrilenya dels anys 80. Un ataque preventivo de la URSS.
0: Oh. Ostres, tu. No és de la meva quinta, però me la va ensenyar el meu pare. Només et dic això. Saps? Vinga, una abraçada, papa. Polanski i l'Ardor, tu. Oi, la movida madrilenya. Ens diuen per aquí, Héctor, bon dia, guapo. Avui no he pogut resistir de dir-te que la cançó friki per excel·lència és aquella que diu Opa, yo voy a ser un corrà.
5: Opa, yo voy a ser un corrà. Passa guarrilla, oi, passa guarrillo.
6: Brutal, absolutament brutal.
0: Doncs sí, la veritat que... Com ho va arribar a patar aquesta cançó? Que bèstia, eh? Si ara... Pares a pensar, dius, però com pot ser, no? Doncs sí, sí, sí. En fi, què més ens dieu per aquí? Cançó friki, me duele la cara de ser tan guapo, home. No sé jo si és friki, però és boníssima, eh?

Doncs digue'm quina és la teva cançó friki per excel·lència. Mira, m'acaba d'enviar un missatge a algú. Oi, és boníssima aquesta, és boníssima. Vinga, crec que no la tinc descarregada, així que deixa'm que me la descarregui i a la segona intervenció repassem en la cançó friki que m'acaba d'enviar un oient que és absolutament estel·lar. Digue'm quina és la teva, va, 608-7171-741. I de fons et deixo aquí amb els Sopa de Cabra, no amb la cançó original, no amb el clàssic Camins, sinó amb el nou remix, la nova versió de Su i de Mon DJ. Camins, somnis i promeses, bo!

0: Toqui, qui estava de festuqui era l'Albert Buscarons. Albert Buscarons, ja no estàs de festuqui, eh?
1: Bon dia, bona hora. No, no, tot el bo s'acaba, però que tres setmanes es noten, eh? Vinc ben descansat.
0: Clar,
1: i tant!
0: Vacancetes, explica a mi i a tots els oients de RAC 105 com ha anat.
1: Bé, el que passa que visca els 40 graus, són a tot arreu, vagis on vagis, he decidit no sortir molt de Catalunya.
0: Ah, t'has quedat per casa.
1: Com que aquí tenim costes i cales i platges i tot fantàstic i fenomenal, doncs per aquí hem estat. I quin color porto?
0: Home, moreno, mira, volia que li digués en antena. Jo l'he dit en privat, però el tio vol que li digui en antena.
1: Sí.
0: Estàs moreno, estàs
1: gràcies,
0: moreno.
1: Gràcies. És que si no vens moreno, després de les vacances, sembla que no hagi fet vacances, no?
0: Què t'ha dit la Marta? T'ha vist moreno o no?
1: La Marta de recepció m'ha dit que altres anys m'ha vist una mica més.
0: Vaja.
1: Ella les tonalitats meves les té controlades i la de l'estiu 26 troba que és de les fluixetes. Però bueno, escolta, no ho sé.
0: Mira, el que controles tu moltíssim és de música. Anem a fer la seccioneta patrocinada per Marineland.
2: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Sempre amb l'Arnau Mulet, avui amb l'Albert Buscarons, han fet el canvi, un marxa, l'altre torna, i la qüestió és repassar cançons mítiques d'un estiu en concret. A quin any viatgem avui, Albert Buscarons?
1: Anem al 2014, ara farà 12 anys que es començaven a publicar cançons que no sé si totes elles han passat a la història, però si vols, comencem a mirar què ballàvem i amb què suàvem aquell estiu.
0: Perfecte.
1: Per exemple,
0: aviam,
1: un artista que ho va patar molt en general als 2000 i aquell any va publicar una cançó mítica. Bailando és Enrique Iglesias.
0: Home! Mare meva! Una noche loca! Ui, ell ho feia millor que jo, la veritat, eh?
1: Oh, no, l'aire, no et pensis. Recordem aquella gravació que li van fer Enrique Iglesias per un playback, déu-n'hi-do, eh? Cantava pitjor que això, pitjor.
0: En fi, a l'inici de l'autotune, no?, que em deien, no... Ah, home, ho va patar molt, aquest Bailando. Jo recordo poca broma amb el Bailando, eh? Poca
1: I tant,
0: broma.
1: I tant, poca i tant. Broma. Va ser increïble. Però hi ha un artista que ens toca d'una mica més a prop, a mi especialment, perquè és de la meva ciutat, visca Badalona sempre, Juan Magán i la seva petjada dins l'electro latino amb cançons com aquest Mal de Amores.
0: Home! És que t'haig de dir, Albert Buscarons, que aquell any, l'any 2014, ara estic fent comptes, clar, jo tenia 19 anyets.
1: Quina obscenitat.
0: I clar, aquesta em va agafar fort. Sí.
1: No, no és de les que més domino jo de Juan Magán. No. Jo sóc més dels grans clàssics, no? Però sí, que totes eren una mica iguals, no?
0: Sí, totes eren el mateix patró, no?
1: Jo.
0: Sí. Mal de Amores, tu, que bona. Però què més teníem?
1: Mira, hi ha un artista a qui jo he vist en directe alguna vegada, dos vegades, per ser concret. I les dues ha començat el concert una hora i mitja tard.
0: Què dius?
1: Sembla que forma part del ritual del directe de Marc Anthony,
0: oh!
1: que el 2014 ho va patar amb Vivir mi vida.
0: Oh! O sigui, m'estàs dient que has anat a veure'l dues vegades i les dues vegades el tio ha començat el concert una hora i mitja tard.
3: Sí.
1: Com Luis Miguel o com Madonna. Què són tres artistes que sempre comencen aproximadament una hora i mitja tard. Una d'elles va ser a Badalona, al pavelló, que era quan estava amb Jennifer López, i Jennifer López estava al backstage, vull dir, allà al costat, al lateral de l'escenari, diguem-ne,
0: esperant,
1: ballant.
0: Esperant, Jennifer López esperant a Marc Anthony.
1: Veiem el cul i la cua de Jennifer López tot el concert.
0: Que fort, que fort. Doncs va, acabem amb l'última, aquella que deixem sencera, no sé quina has considerat que sigui la cançó guanyadora, com a mínim, del 2014.
1: Doncs la més RAC 105, segurament, no?, perquè tot tingui una mica de sentit. Pitbull, que també ha estat un dels

0: grans reis de cançons de l'estiu, que ara tornarà amb nou àlbum. Va una mica tard ja per fer estiu, no? Però sí.
1: Ah, no ho sabia, jo, això.
0: Ha tret una cançó amb Jason Derulo fa unes setmanetes, però que no és tal el Pitbull que ens agrada, no és tan estiuenc.
1: No és aquell Missy Wawé, no?
0: No com aquesta, que va fer amb Queixa, gran cançó d'estiu del 2014, que es diu Chimba.
1: Boníssim, Albert Buscarons, i ben tornat a RAC 105.
0: Gràcies.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
2: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
3: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
4: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
3: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
4: Esclar, i que...
5: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
7: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: món clàssic de la música hippie. No ha plogut ni res de l'original de Scott McKenzie, doncs ara ha fet una nova versió Sound of Legend, així més canyera, més contundent, amb una mica de picant. D'això que es diu San Francisco, eh? Si vas a San Francisco, flors al cap, tu, eh? És sabut, és sabut. Sí o no?
1: Sí.
0: Família de Raxen 5, benvinguts, benvingudes. Què tal?
2: Hola.
0: Ai, aquella gent que ara... A 11:15, doncs, s'acaba de llevar, eh? Que són vacances. I merescudes, oi tant? Per favor. Però també hi ha molta gent que tot el contrari, que avui torna. Sí. Molts ànims per tots els que avui torneu a la rutina. Intentarem posar-hi alegria, il·lusió i, sobretot, ho farem gràcies als vostres àudios, als vostres missatges, perquè avui estem fent un tema, vaja, de qualité, eh?
3: 608-71-714.
0: Estem repassant cançons d'aquelles de...
4: Aquí hay nivel.
0: Busquem, per si t'acabes de connectar, la millor cançó friki de tots els temps. Ens diuen per aquí, home, per suposat les de Carlitos. Ostres, tu, que bona. Sortia una altra cosa del Buenafuente a TV3. Jo tinc un CD, diu. Cançons, per exemple, com Canción de Amor. La seguridad, como el pestillo. És increïble, eh? Me pierdo en ti, brutal. Como el calcetín. No ho recordava, eh? Me aprieto
5: a ti. Ay, madre. Como el tornillo, me aferro a ti,
0: como mi calva al peluquín. Si algú acaba de connectar, RX 105, que no desconnecti. També ens diu la cançó del fuet, el bocata de fuet. Corto el fuet en 16, en un clip trasquito la piel, después tomar un yogur. Però això què és?
6: Sí.
0: RX 105, no margis. 608-71-7141.
7: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Ens diuen per aquí, home... Qualsevol cançó d'aquestes horteres, diuen, les de Shakira per Gerard Piqué. Això és més tasca que una altra cosa, eh? Bon dia, crac, diuen per aquí. Soc Daniel Torres, de Castellà del Vallès, i com estic depre, diu, perquè avui és el meu primer dia de curro. Per animar-me, jo posaria una d'aquelles cançons friquis. Aviam, quina dius? Ostres, bona! La de los desgraciados, de los autos de choque. Un clàssic, eh? Fui a los coches de choque. Diu, em recorda quan era petit i molt feliç a la fira dels pobles ficant... No, ficant fitxes, diu, als autos de choque, hores. Ànims i bon dia a tots, bon dia. Perquè ens diuen, hola, què tal, bon dia, Héctor, us sentim a la camper tornant a casa des d'Alemanya, no, des d'Alemany o Alemanya, no ho sé. Pel tema d'avui, evidentment, Hosmar. Ens diuen també Chiquili 4, seria un altre gran clàssic. Però si ens hem de quedar amb algú, diu... Per suposat, opa, yo voy a hacer un corral. Home. Yo voy a hacer un
1: corral. Sí.
0: Home. Top 3 com a mínim, segurament, eh? No m'esteu dient massa Letizia Sabater? Cosa que com a mínim em sorprèn, eh? Ningú ha dit Letizia i mira que en té unes quantes de ben històriques. Va, una més. Últim missatge d'aquesta tongada. Hola.
8: Per mi, hola, matiners. Per mi, la millor... és la de Tengo un tractor amarillo.
0: Home.
8: O sigui, per mi és superfriqui, però és que m'encanta només escoltar-la, em poso a ballar. I m'alegra el dia, a més. Però és superfriqui, però m'agrada.
0: Sí que és friqui, sí. La deixaria sencera, eh? Altra cosa és que potser demà estic acomiadat, eh? Tractor amarillo, ole! Què està fent RAC 105 un dilluns al matí? Un dilluns d'agost, perdó. Tot això va sortir d'una conversa ahir amb els meus col·legues. Vam dir, quina seria la cançó més hortera? Vam començar a dir candidats i mira, vaig dir, demà els ho pregunto a tota l'audiència de RAC 105. Digue'm, quina és per tu la cançó més friki, més hortera de tots els temps?
7: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Anem a compensar una mica totes aquestes cançons, ara sí, amb una ben maca, ben bona d'un dels grans, Bruno Mars, a RAC 105. Risk It All. Bon dia. Hey guys, this is
7: Bruno Mars. La ràdio dels teus artistes preferits. I'd risk it all for you. RAC 105. La teva música.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural... Aquest és el teu matinal.
1: Oh, mama.
2: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: Una d'aquelles cançons que no sé què té, quina vitamina té la cançoneta, però si tens un dilluns d'aquells una mica complicats, te l'arregla fàcil i ràpid, eh? Floor East i el seu bon rotllo amb això que es diu... Tiqui-tiqui, sax! Vinga, 10 minuts per arribar a les 11 del matí i aquí seguim a RAC 105, el matina d'estiu. Què, si vas a la platgeta? Oi, oi, oi, quina enveja que m'estàs fent, tu! Si estàs treballant, doncs molts ànims. Des de l'altra banda, anem a animar una mica el personal amb els vostres missatges. 608-7141.
1: 608-7171.
0: Avui estem buscant la cançó friki, la més friki de tots els temps. I ens esteu dient per aquí. Bon dia a tothom, una de molt friki. Ostres, crec que tens el corrector en català. Fica Altafulla Ruda. No, Altafulla no, crec que és la Dilla Russa. Macaulay Culkin, sí, sí, sí. Macaulay Culkin. I després feia això, vinga.
2: Solito en casa.
0: Ole, ole, ole, ole.
2: Me monto una fiesta, me va a casa.
0: El programa d'avui és absolutament espectacular, eh? Ens diuen, bon dia, RAC 105. No sé si s'ha dit ja, no sé si havia sortit, però una cançó molt friki que ho va patar molt és Aquí no hay playa. Home, ole. Vaya, vaya.
3: Brutal, absolutament brutal.
0: No sé si és del tot friki, sí que és, bueno, divertida, això sí. I encara avui dia és aquelles que les poses i dona bon rotllet, eh? Bon rotllet. Vinga, una més, bon dia, bon giorno.
4: Hola, som el Marc, l'Aran, la Martina i la Marta i sí. Per nosaltres la nostra cançó friki és Toda, toda, toda. Te necesito toda. No. Del Jesulín de Ubriqué. Adéu, bon dia des del Puigmal. Adéu.
0: Adéu. Toda, toda.
2: Como antes.
0: Algú acaba, connectarà RAC 105 i estarà com...
5: Però això què és?
0: Però això què és?
2: Perdón por
0: bueno, ja està, Jesulín, ja està, ja està, ja està. T'agafa el relleu Madonna, eh, Jesulín? Quasi res. Aquí tenim una de les noves cançons d'una de les reines del pop. Té nou disc, té nou material i encantats estem. Que així sigui, camí de les 11, RAC 105, el matina d'estiu amb aquest Densteria.

0: L'estiu a RAC 105.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105, volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: la més nova dels Búhos, o una d'elles, amb Leire Martínez. Una col·laboració que ens va impactar força, no ens l'esperàvem, però la veritat que ha tingut força repercussió i una de les grans d'aquest estiu, sens dubte, en clau catalana. No hi ha pla B, a més amb un missatge que sovint cal recordar. Si saps on vols anar, aposta, i tant se val el que diguin, has de confiar, eh?
1: Ole tu,
0: home,
1: ole tu.
0: Evidentment. Va, una horeta més, les 11 del matí. Salutacions de part de Víctor Huguet. Nova edició del Matina d'Estiu. Última horeta de programa. Bon dia. Alegria i il·lusió. És dilluns. Ho sé, que estàs treballant. Molts ànims. Si és el teu primer dia de feina, doncs des d'aquí, moltíssima força. I si pel contrari és el teu primer dia de vacanceta, hi ha gent, eh? Hi ha gent, que acaba d'agafar vacances, home. Doncs molt merescudes, per suposat. Sigui com sigui, estem repassant, com sempre, els vostres missatges.
2: 608-71-7141.
0: Avui un programa molt cutre, molt friki, bàsicament perquè us estem preguntant quina és la cançó més hortera, més friki, més pedorra de tots els temps. Hola!
3: Hola, Héctor Huguet! Bon dilluns!
0: Hola!
3: Va, que posem una cançó, ja que ho he dit, Pau, de fer un corral.
0: Sí, sí.
3: N'hi ha una d'en Coala també que diu: me vol comprar un Napú, me vol comprar un Napú. Que parla de la moto Puig. Va, aquesta també és una mica fric. Que ho he comprat una Puig. Vinga, anem al programa i bon dilluns.
0: Bon dilluns, Emma.
3: Siau.
0: Siau.
4: Hola, RAC 105, som l'Oriol i en Pol. I per nosaltres la cançó més cutre és: la vida, hacemos caca. Todos los días hacemos caca.
0: Com?
5: Què?
0: Todos los días hacemos caca?
6: Todos los días hacemos caca.
0: Però això què és?
6: La vida, hacemos caca.
0: Estic flipant.
6: Todos
0: perquè de debò que hi ha com dues, tres persones que en els últims 10 minuts m'han dit: la cançó de la caca. I dic: què és això?
6: Hacemos caca en la cama cuando somos viejos. Hacemos caca.
0: Com podia... com podia jo viure sense saber, sense conèixer aquesta cançó? Per favor! Todos los días hacemos caca, eh? Història de la música. Vinga, una més. Em dic Sara, estem de camí a Vallfosca, a passar les vacances, i estem escoltant el vostre programa, que m'encanta, i el meu top 3 de cançons friquis serien... Em diuen, mira, Tractor Amarillo, home, per suposat.
7: Sabes bien que soy hombre de campo.
0: Ens diuen Domingo en los autos de choques. Però m'ha dit una que ningú l'ha dit i que vull recuperar. Em diu: cuidao con Paloma, que me ha dicho que es de goma. Crec que és d'Emilio Aragón. Sí, sí, sí.
8: La cirugía ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía.
0: Em diu, és de fa bastant.

0: Stefani.
1: La nariz de Stefani. That's just the way it is. Doncs digue'm quina és per tu la cançó Freaky, la que et recorda, no sé, una època així xula. N'heu dit molts, Josmar Gerona, superfort.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: O Payo ve a ser un corrat, Chiquili 4. M'heu dit poc, Letizia Sabater. Alguna sortirà, segur, alguna sortirà. Vinga, família, que és dilluns, però això és el Matina d'Estiu. Estem posant-li alegria i, sobretot, com sempre, aquí a RAC 105, molt bona música. No cal ni presentar-la, jo diria aquesta. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Som-hi!

0: sense una cançoneta de Shakira, que sembla ja que cada mundial ha de posar el seu granet de sorra. Ho ha fet amb aquesta cançó que es diu Die Die amb Burna Boy. Per molts, la cançó d'aquest estiu, almenys a nivell internacional. Ho acabarem decidint amb l'Arnau Mulet l'últim dia de matina d'estiu, recordo que farem un top 5 de les millors cançons d'aquest estiu i, home, jo crec que aquestes alçades, aquesta, allà estarà, allà estarà. Veurem. 608-7141, bon dia, Catalunya.
1: Envia el teu missatge al 608-7141.
0: Ens està quedant un programet avui.
2: Aquí hay nivel.
0: Us preguntem per cançons friquis, ridícules, com aquesta, hola.
3: Bon dia, RAC 105.
0: Què tal?
3: Bueno, crec que una de les cançons o algunes de les cançons que no podrien faltar com a més cutres salchicheres,
0: sí,
3: són les de Leonardo Dantes.
0: Home!
3: Podríem dir el baile del pañuelo.
0: Mira, aquí la tens. El baile del pañuelo, el baile del pañuelo. Per favor.
4: M'emociono.
0: El baile del pañuelo.
3: O la cançó de Tiene nombres mil.
0: Home!
3: Que també són boníssimes i molt top. Adéu, bon dia.
0: Adéu-siau. Diu, són boníssimes, eh?
2: Amazing que te cagues energy. Los hay blancos y
0: morenos, los hay bonitos. Un petó a l'Alan Lillo, si ens està escoltant, eh? Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Vinga, i com diu, família, va? Como quieres, bravo, bravo. Fins aquí, fins aquí, fins aquí. 608-7171-41, bon dia.
5: Bon dia.
0: Hola.
5: Per mi, la cançó friki, sí, és Era un domingo en la tarde, en los autos de choque. Vinga, bon dia.
0: Apa, adéu-siau. Home, sí que és hortera, eh?
6: Sí.
0: Però ens agrada, eh?
7: Ai, mare.
0: Ai. Ostres, i perdona, perquè acaba d'arribar aquí un missatge d'una persona. Espera que posi música d'atenció. Perquè es nota que aquesta persona sap del que estem parlant avui. I no m'ha donat una cançó friki, me n'ha donat tres. I les tres són boníssimes i hi ha una que jo ni me'n recordava. M'ha dit, per suposat, crec, es diu Quim, per cert, des d'aquí una abraçada, Quim. Aviam, diu, home, per cançó friki, evidentment, Letizia Sabater amb la salchipapa. M'ha recordat una brutal, no sé si la recordareu, que es diu Rap de los 40 limones. Limón y medio limón, dos limones y medio limón, tres limones y medio limón, cuatro limones y medio limón, cinco limones. Calité, eh?
2: Aquí hay nivel.
0: Però la que més m'ha agradat, sens dubte, és aquesta, em diu, per suposat, hi ha una cançó clàssica de l'horterisme que és

0: Si algú acaba de connectar RAC 105, no?
1: Però això què és?
0: Però això què és? És RAC 105, és RAC 105, és RAC 105. És el matina d'estiu, eh? No ens hem tornat bojos. Estem repassant cançons horteres al 608-7141.
2: Envia el teu missatge al 608-7141.
0: Va, ho compensem una mica amb cançons bones, cançons que ens alegren encara els dies, i va ser la cançó de l'estiu de fa un parell de temporades, sense cap mena de...

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Rec 105 Barcelona.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
2: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
3: Instagram,
0: TikTok,
3: Facebook,
0: X,
3: YouTube.
0: I la nostra web.
2: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
0: I tu, què esperes?
2: Som a tot arreu.
0: 100.000. I pujant.

0: encanta la Observatorio.
1: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley Cyrus.
2: Matina d'estiu.
3: El show de ràdio més escoltat
2: a la costa catalana.
4: Ah, sí? Hòstia.
3: I a l'interior també.

0: Mira, us diré una cosa, menys mal que estem posant cançons com aquesta, mítiques, bones, alegres, perquè el programa que estem fent... Ai, Maroon 5, Christina Aguilera, Move Like Jagger. Ho dic bàsicament perquè estem fent un programa, matina d'estiu, que està entre la fina línia entre l'ondes i entre que ens tanquin la ràdio. I potser et preguntes per què, Héctor Huguet. Jo t'ho explico, jo t'ho explico.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Us estem preguntant per cançons ridícules, horteres, friquis, per exemple, Hosmer, Superfort, Letizia Sabater, etc. aquest estil. I vaja, si teniu nivell, eh? I varietat musical amb aquest estil de música. Aviam què ens dieu, va. Hola, bon dia.
2: Hola, som la Claudia i l'Adam.
0: Sí.
2: I per nosaltres la cançó més friki és el baile del goril·la.
0: Home! Per favor! Las manos hacia abajo. I ara diu... Ostres, recordes bloquejat, com es diu ara, mare meva. Melody, l'inici de Melody. Sí, sí, la Melody, sí, sí.
3: Sí,
0: Melody.
3: Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, quines voltes dona la vida, 608-7741, ens dieu, per favor, si us plau, matina d'estiu, la cançó Xupa la gamba.

0: Bravo, eh?
1: Nebo, sí o no?
0: No, no.
2: Ai, Déu meu.
0: Increïble. Bon dia, RAC 105. Felicitats, Héctor. M'encanta el programa que estàs fent. La meva cançó friki és Si jo tuviera una escoba de

0: Y l'escoltava mi àvia.
1: Quantes coses, Valeria.
0: Ai, quantes coses, quantes coses. Dius, l'escoltava mi àvia i de vegades l'escoltava d'amagat. Rotllo, m'agrada aquesta cosa, me gusta. En fi, va, un més. Mira, i aquí ens fan un top 3, imagina't si la gent coneix cançons així. Hola.
2: Hola, RAC 105, nosaltres direcció a la platja.
0: Molt bé.
2: I el nostre top 3 de cançons són aviam. La Ramona.
0: La Ramona, aquí la tinc, mira. Ramona.
3: Ramona.
0: Què més, què més, què més?
2: Avanibí.
0: Oh, Avanibí, Avanibé.
3: Avanibí,
0: Avanibé. El xaval de la peca.
3: Avanibí, que decirte quiero amor.
4: M'encanta.
0: I vinga, l'última que ens proposes.
2: I los micrófonos.
0: Oh!
2: Bon estiu.
0: Bon estiu,
5: los
0: per favor.
5: Los micrófonos.
0: Això ho va patar tantíssim, los increïble.
5: Sin amor.
0: Los micrófonos. Ostres, Tata Golosa
5: sexo, no
0: amb el Micromania. Vaja, si ho va patar aquesta cançoneta quan hi havia els politonos. No sé si us en recordeu, per favor. Vinga, 20 minuts per tancar el programa, camí de les 12, i aquí seguim repassant els vostres missatges. Cançó friki, cançó hortera, però cançó estimada, oi tant?
6: 608-71-7141.
0: Vinga, ho compensem de tant en tant amb bona música i amb novetats. Va, una de les fortes d'aquest estiu la presenta Ugel. Es diu Jamaican. Bam, bam.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ep, taxi! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: sempre volem més i més i massa i més. I al final tot ho tenim davant i sovint ens n'adonem més tard del que convendria. I parlo per mi el primer, eh? Detallets, els tiets, els mataronins, amb aquesta cançó, una de les grans candidates a cançó de l'estiu, era això, sí, sí, sí, era això. Tot el que buscava tenia ben a prop. I el que era això, ho heu pillat molt bé, és el tema del dia. Últimes peticions.
1: 608-71-7141.
0: I tanquem el programa amb aquestes propostes. Recordo, perquè s'acabi de connectar RAC 105, estem preguntant-vos per la cançó més hortera, la més ridícula, però també estimada, per què no, de la nostra història. A veure què ens dieu. Hola.
2: Hola, bon dia. Estem aquí al cotxe anant cap a Palamós, que tenim un dinar familiar. I per mi, la cançó així tonta, estúpida, és la de la Ina de la Cola Song.
0: Home!
2: Que tu parla de la Coca-Cola, que té una Coca-Cola,
0: sí.
2: I del reggaeton.
0: Sí, sí.
2: Vinga, un petó.
0: Ala! El Cola Song, que mítica. I ho va patar força, eh? Ho va patar força, aquesta cançoneta. Va, què ens dieu? Bon dia.
3: Bon dia! Com estem, matineros?
0: Hola!
3: Bueno, jo per mi la cançó friki per excel·lència,
0: sí,
3: quan penso, el que em ve al cap és aquesta, no és la típica friki que estic sentint, que tots hi hem,
0: sí,
3: sinó és una cançó que a més tenia un flow brutal, no me'n recordo a l'artista, però la cançó era From Disco to Disco, que era un tio que a més a la realitat,
0: sí,
3: jo havia sentit, i després és veritat que ho havien confirmat, que realment havia gravat el videoclip passant de voltes,
0: una mica,
3: o
0: una mica
3: borratxo, sí, o alguna cosa així, però sí, té un, sí, rotllo, una cançó superguapa. A mi que és dolenta, o sigui, no té res, però per mi això és superfriqui, també. Vull dir, a més fotre un temazo que era molon en així, en els anys 90.
0: Total, total.
3: Sí, un tema guapo.
0: Mira,
3: és... Pues ja està, nois.
0: Vale.
3: Aquesta és la meva. És... Apa-la. Seguim.
0: Perquè s'ho pregunti. I si es...
2: Hola, bon dia. Epa, estem aquí al cotxe, mira, anant cap a Palamós.
0: Espera, espera. Perquè s'ho pregunti, la cançó és aquesta, From Disco to Disco.
4: Okay. No, no way out.
0: Una mica passat anava, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Brutal, eh? Brutal.
5: Brutal. Absolutament brutal.
0: Vinga, i una última, i jo crec que és la que es mereix tancar el programa, perquè és d'aquestes que dius, ens farà recordar a bona part de nosaltres un moment brutal, una cançó que va passar desapercebuda, però que va ser absolutament històrica, així que aquest és l'últim missatge del dia. Bon dia!
6: Hola, Héctor, molt bon dia.
0: Hola.
6: Doncs jo, per mi, una de les cançons més sorteres i friquis que he escoltat mai.
0: Sí, sí, sí.
6: Que sort que no va sortir molt de la població o comarca. Va ser aquella de Vine a comprar Sabadell.
0: Oh, sí!
6: Sabadell. No te'n recordes? No,
0: sí,
6: sé si la vas escoltar.
0: Sí, sí,
6: si no,
0: sí,
6: vas,
0: sí,
6: la busques al YouTube, sí, que, sí, que ja et sortirà i és hortera, hortera, hortera. Vinga, que passeu molt bon dia. Adéu, guapo.
0: Adéu-siau. Compra en Sabadell. Y pasea, disfruta con los
7: pequeños, no lo dudes más, ven a comprobar. Però això què és? La ciudad tiene movimiento y te va a
0: encantar. Compra en Sabadell, mira, mira. Compra en Sabadell. Hòstia, increïble, increïble. Compra en Sabadell. I podria tancar el programa així, eh? Però millor que no, no? En Sabadell. Compra en Sabadell. Bueno, va, fins aquí. Família, molt xulo el programa d'avui. Em sap greu perquè hi ha unes quantes cançons molt mítiques, molt divertides i molt horteres que no m'ha donat temps a posar, però vaja... Potser fem un volumen 2, d'aquest programa. En fi, sigui com sigui, salutacions de part de l'Héctor Huguet. D'aquí 5 minuts mal comptats s'hi posa l'Albert Buscarons. L'hem de rebre tots amb un somriure d'orella a orella, que torna de vacances. Ell s'hi posa a partir de les 12 i demà més i millor. Que vagi molt bé el dilluns. Ànims pels que esteu de reentré i de tornada. I pels que esteu de vacances, doncs enhorabona i visca merescudes. Adéu-siau, et deixo amb una de les noves de Bibi Rex amb els Faithless. Es diu New Religion, són aquí a RAC 105. Ciao, ciao!

0: Estan tenint un estiu increïble passant per moltes poblacions i localitats catalanes amb el seu directe i aquesta cançó s'ha convertit en tota una revelació i és de les preferides del repertori més recent dels Catarres. Doncs amb aquest diumenge sense drama comencem un dilluns
1: tots els dies que vindran
0: amb molt menys drama, si cap.
2: La teva música
3: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Un 17 d'agost que qui més qui menys continua de vacances aprofitant aquests dies de descans, així que nosaltres acompanyant-te com sempre a la ràdio no descansa, salutacions de l'Albert Buscarons, ara una de les cançons grans d'Ariana Grande. Tot just acaba de començar l'etapa europea de la seva gira. Bé, qui diu europea diu a Londres. Teu concerts allà amb cançons com aquest Into You.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
0: La teva música.

altra ruptura cantada per Taylor Swift. We are never ever getting back together, camí de dos quarts, i oferint-te una altra de les melodies que s'està fent molt i molt popular aquest estiu 2026. I és que amb les altes temperatures no em diguis que no entra bé una cançó com aquesta. DJ Goja, Jason Derulo, aquesta és mi

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Raül, em vull separar.
2: Però què dius?
1: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
3: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
4: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
3: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.

0: que falta ens fa aquests dies, també aquest 17 d'agost, la banda Neon i els Búhos, fet un dels grans hits de l'estiu. I atents, perquè et porto una gran notícia per la butxaca, i és que si uneixes les assegurances de cotxe i la llar amb fórmula cotxe-casa de Línia Directa, estalvies directament. És una gran notícia, oi que sí? Doncs atenció, perquè ara està millorada amb la nova assegurança de la llar. No t'ho pensis més i truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com i recorda, uneix les teves assegurances del cotxe i la llar i estalvia directament.
1: La teva música.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

Pam, The Bright Side, una de les col·laboracions d'artistes catalans més top que hem viscut els últims anys. Clar, d'una banda, Stay Homes, que els trobem a faltar, i els Oques, que els trobarem a faltar d'aquí, res, dos mesos, que s'acomiaden del seu públic amb quatre dates a l'Estadi Olímpic. Busquem la una, amb un clàssic de l'Eurodance. De la veu de Kate Ryan, és el Desenchanté.

0: Molta música.
1: RAC 105.
2: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Vine a la Castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: agradar una cançó per arribar fins a aquest punt, 17 d'agost, havent s'ha presentat el mes de gener com una de les més importants al moment. Aguanta i aguanta el tu-tu-turu de Sidherland, ara nova versió amb Paula Cups.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Què tal? Com va el dilluns? Inici d'aquesta setmana en què sembla que tot és un desert, eh? La setmana del 15 aproximadament, avui és 17 d'agost, tothom fora i de festa, doncs aprofitar-ho. Us ho teniu ben merescut. Salutacions a l'Albert Buscarons, d'altres que tornen, com és el meu cas, o tant de vol de Rihanna, perquè fa 10 anys que no edita música nova. Deia l'altre dia la seva parella que està ella molt ficada a l'estudi últimament. Veurem si ens porta alguna sorpresa aquest any. Aquí la tens amb Only Girl.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: La teva música.

ara que torna aquesta sonoritat house tant dels 90, aquesta cançó de Another, que és una de les revolucions de l'estiu 2026, nosaltres ens sumem a aquesta onada, i tant que sí, i agraïts a fer-ho amb Talk to You. Tenim grans noms els que desfilen per l'antena de RAC 105, de seguida Daft Punk, una altra banda que ha passat a millor vida, però ens ha deixat en herència cançons com Get Lucky abans. A la fresca seguim amb Figa Flowers.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Rodrigo és a punt de començar la seva gira mundial. Comença al setembre, ara que aquí haurem d'esperar fins al maig del 27. No arriba per omplir 4 vegades el Palau Sant Jordi. Anem a tot arreu amb pressa, ja ho sabem, i saps què és el que no espera? La teva salut, i per això l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada i amb menys esperes. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. 917-700-700 o liniadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera.
1: Som la ràdio de l'estiu perquè no puguis canviar d'emissora.
2: RAC 105, la teva música.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
3: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
4: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
2: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
4: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

Bruno Mars continua de gira pel món, passant de llarg de Barcelona. Això sempre ho portarem al cor, Bruno. Vas escoltar un dels seus primers hits, el Grenade. Ara arriba una cosa ben diferent. Aquesta és l'energia, la festa, l'empenta de Doctor Prats, amb això que es diu precisament així.

Miley és a punt de tornar. Té nou contracte amb nova discogràfica, està preparant coses noves. Esperem tenir alguna notícia en pocs dies. 6 minuts i les dues segueixen les divas aquí a RAC 105. Ara Taylor.

0: La teva música.
1: Amb Albert Buscaró.
2: Ara fa un mes que acabava el Mundial de Futbol, però la cançó, el seu himne oficial, continua sent de les cançons més importants a l'estiu, i tant que sí, Shakira amb Dai Dai. Dues i quatre minuts, què tal, com el teu dilluns? Aquí encantats, com sempre. De fer-te costat amb cançons, doncs, una mica refrescants, és el que estem procurant en aquest estiu 2026. Que falta ens fa? Doncs aquí capbussada en aquest tros d'èxit d'Omi, aquest artista que va aparèixer i va ser una revolució mundial amb aquest Cheerleader.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
0: La teva música.

que no para de perdre pistonada. El combustible no s'esgota, el tanc de superestrella és aquesta cançó convertida en autèntic hit mundial de la nostra artista de confiança, ja saps qui és, Aitana.

Apologize, aquesta va ser la cançó amb la que va començar a ser gran, enorme, la trajectòria de One Republic. Caminant dos quarts, aquesta cançó és absoluta tendència a les xarxes socials, perquè, és clar, fíjense, un dia qualsevol d'agost serveix per il·lustrar qualsevol cosa que estiguem fent, per exemple, avui dilluns. Es tracta de la nova de Soc un Bohemio. Sí.

0: gust. Rec 105 Barcelona.
1: Raül, em vull separar.
2: Però què dius?
1: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
3: La temporada passada al Ja Tardes.
4: Ah, ens ho vam passar molt bé.
5: Me va fer gràcia, mira.
6: Eres el mejor del mundo mundial. Ese DJ sin igual. Que por la tarde te pincha canciones que te traen bonitas emociones. Todo el mundo sabe quién es. El chavalito de Granollers. Ese es Enric Font.
7: Toma ya.
6: Que mola mogollón.
7: ¡Ole tú!
6: Enric Font. Sí. Que tiene un gran...
7: ¿Qué? Vale. Ja, ho tallem aquí perquè...
3: Si en vols més, el 31 d'agost tornem
8: de 5 a 9
3: a RAC 105 amb Enric Font.
8: Va, que ja tarda.
3: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

la calor que Déu està fent també allà a San Francisco. Aquesta és la cançó mítica del 70 de la mà d'aquesta nova versió i visió del projecte Sound of Legend. Seguim avançant ara amb una cançó icònica per la seva coreografia, per tot el que va suposar i per ser una de les més importants a la trajectòria d'una de les artistes més grans del pop del planeta. Bad Romance és Lady Gaga.

que ja portem pràcticament un parell de mesos d'estiu i que al final es comença a veure, perquè això és així. Comença a agafar aquest sentiment, eh? El que no s'acabi. Com diuen els amics de Valls, els Figaflauas, a 9 minuts per les 3 de la tarda. Aquí seguim, començant setmana al teu costat i amb números 1 com aquest de Carly Rae Jepsen. Va ser una sensació mundial en el seu moment. Call Me Maybe.

0: les arts han tingut a bé regalar-nos nova cançó per l'estiu del 2026. És aquesta. Segurament t'estimo a les 3 i 3 minuts.
1: La teva música, amb Albert Buscarons.
0: 17 d'agost, de mica en mica, continuen passant aquests dies. La calorada, diuen que a finals de setmana potser canvi de temps. Veurem, veurem. Ho portem escoltant masses dies. Estarem alerta, però de moment precaució. I ara, una de les últimes de Calvin Harris. Això és Blessings.

0: Sant.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorados
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra.
3: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca a Verisure al 900 903 744.
9: Verisure.

antics himnes pop. Cançons aquestes que celebren, que es canten i que acaben convertint-se en números 1, també aquesta connexió psíquica d'Aitana. I la seva versió sueca, diguem-ne, podria ser aquesta que arriba de seguida. Sara Larsson amb el seu número 1, Lush Life.

El símptoma de quan una cançó funciona i ha calat amb la gent és que no hi ha orquestra aquest estiu a Catalunya que no estigui versionant ja aquesta cançó d'en Marcos, que sí que ho fas tu. I ell també, d'unidó, no para de passejar-se per places d'arreu del país. Un parell de minuts només i dos quarts de quatre de la tarda arriba la Taylor Swift, que ja sabia com va publicar aquesta cançó el que hi hauria. L'estiu cada cop més cruel. El que fa aquestes altíssimes temperatures. Cruel Summer.

Enamorats, amb una altra de les cançons de Coldplay, el Feels Like I'm Falling in Love, per escoltar una altra d'aquelles melodies que és gran protagonista de l'estiu 2026. Posem-lo a tope, si us plau, que no falti el ventilador. Tot la banda Neon amb els Búhos.

0: ella sempre li agrada dir allò de des de Màlaga pel mundo. I tant que sí, Anna Mena va començar, de fet, triomfant a Itàlia. I allà continua sent molt popular amb cançons com aquesta que es diu Les 12, amb la que arribem pràcticament ja a les 4 d'aquest dilluns. Però espera, encara queda molta tarda, eh? De seguida més música amb la Nayara Fernández i jo que et deixo amb una cosa ben romàntica i si és que si alguna cosa sap fer bé Liga Nezo, que és cantar des del cor. D'aquí un mes, el 18 de setembre, publica el seu nou àlbum que tindrà cançons com aquesta. Es diu Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: queden 11 dies perquè Alex Warren tregui el nou disc i té cançons com aquesta, Fever Dream.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: 4 i 4 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Mira, dilluns 17 d'agost d'aquest 2026, com esteu passant aquest estiu, que ja queda molt poquet perquè estigui. Nosaltres aquí a RAC 105 seguim. Amb cançons com aquesta, Summer.

Another, que ens porta aquest son molt més electrònic. És un himne mundial, ja. I es diu Talk to You. I d'una cosa electrònica passem a algú molt més maco, com molt més tendre. És un grup que d'aquí molt poquet, desgraciadament, ja se'n va, ja s'acomiada. I és una col·laboració. Són Oques Grasses i Rita Payés. Que ens porten La gent que estimo.

Teddy Swims ens sorprenia amb aquesta nova era musical, amb això que es diu Mr. Know It All. I mira, ja està preparant una gira per aquí, al març i a l'abril de 2027, una gira per Europa. El que passa és que encara no sabem si passarà per Catalunya o no. Però bé, nosaltres seguim aquí a RAC 105 amb Taylor Swift, que hi ha notícies de que hi ha una nova era preparant-se, però mentrestant aquí recuperem una de les seves cançons del 2014, que es diu Blank Space.

perquè teníem a Camila Cabello amb el seu Havana i ja diuen que fa molts mesos que està treballant en un projecte en el que tornarà als seus orígens, és a dir, tornarà al pop latino. I mira, de les Amèriques no ens movem perquè tenim una col·laboració. En aquest cas, portem a Karol G i Tiesto, que el que ens diuen en aquesta cançó és que no s'imaginen cap vida si no és contigo.

És que ja ens ho diu Max Navarro, i és que nosaltres som inigualables. Estic desitjant saber què ens portarà al setembre amb el seu nou EP. I de Max Navarro ens passem a Aitana, una de les nostres superestrelles, amb Sant Giovanni, que ens portaven aquest Mariposas.

0: la teva música.
1: Deixant enrere Panic at the Disco i Hype Hopes, queden un minut i mig perquè sigui les 5 de la tarda aquí a RAC 105 i ja tenim preparat Atomic Ash i amb el seu Espresso Macchiato.

0: Quina bona manera de començar aquesta nova hora aquí a RAC 5 amb aquesta col·laboració ja mundialment coneguda de Shakira i Burna Boy, que es diu Dai Dai.
1: Amb Nayara Fernández.
0: Les 5 i 4 de la tarda d'aquest dilluns, 17 d'agost, salutacions a Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, 4 horetes més, acompanyant amb la millor música nacional, internacional i de tot el món i de tots els temps, també. Com aquesta d'aquí, de Calvin Harris, juntament amb el trio britànico de Disciples. Es diu Hope, diu, How Deep Is Your Love. Mare meva, com estem? How Deep Is Your Love? Ara sí.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona?

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: La temporada passada,
9: al
8: Ja Tardes,
9: ens ho vam passar molt bé.
10: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
11: El 31 d'agost
12: de 5 a 9
11: a RAC 105 amb Enric Font.
13: Va, que ja tarda.
14: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
15: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
16: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
14: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
16: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?
11: La teva música.

Quina sort tenim nosaltres de poder acomiadar-nos d'Oques Grasses el 5, 7, 9 i 10 d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Que si no has agafat entrades, em sap greu, però és que han fet sold out. RAC 105. I nosaltres seguim amb dues divas del pop, Madonna i Sabrina Carpenter, que ens porten aquest Bring Your Love.

com a part del disc Red, va ser la cançó que va marcar la transició aquesta de Taylor Swift cap al pop, que és on s'ha quedat, mitjançant aquesta barreja d'elements de música electrònica i dubstep. I prop de 5:45 de la tarda tenim a Buhos i l'Eina Martínez amb això que es diu No hi ha pla.

0: 105 Barcelona.
1: Raúl, em vetaven no parar d'estirar per entrar galeries del tresillo.
2: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles Pet Friendly.
1: Vetaven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
3: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.

abraçar, doctor Prat, ens porta aquesta energia. Com sempre, aquí, a RAC 105. Que, per cert, avui actuen al Festival Portaferrada, així que si encara no tens entrades, corre a agafar-les i mira, queden 4 minutets, perquè siguin les 5:40 de tarda. De seguida tenim One Republic, Rey, però abans passa per aquí Fergie. Amb això que s'anomena Big Girls Don't Cry.

Perquè tenim una Carol G, que a Sant Penedès no ve conegut aquesta persona abans que ella tingués parella, perquè si no, mira, potser haguessin fills, haguessin tingut, vamos, una família sencera. RAC 105. I nosaltres seguim, en aquest cas en Pink. És el setè disc d'estudi i ve amb aquesta cançó que es diu What About Us.

És la batxeteta catalana que necessitàvem. És de càrrec dels Figaflauas i va sortir ja fa 3 anyets. Es diu Mossego. I mira per aquí, aquest cap de setmana ha sortit Camp Rock 3, que teníem el Jonas Brothers. Però avui no parlarem de Camp Rock 3 ni del Jonas Brothers, sinó que tenim One Direction amb el seu What Makes You Beautiful.

0: música.
1: RAC 105. Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
1: Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si a aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: No.
10: No, tampoc.
9: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
10: Ho, ho, ho. Era així.
9: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
11: Ja s'ha acabat el gag. Una frase.
9: Però estic a punt de despeiar.
12: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
9: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
11: Omple Ronald.

0: convertit en la cançó de l'estiu del 2026 gràcies als seus fans a TikTok i clarament al Mundial de Futbol.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: La 6 i 3 d'aquest dilluns i 7 d'agost. Com esteu? Soc la Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, 3 horetes més de molt bona música com la que ve ara, que connecta generacions i també fa gaudir molt a les pistes de ball. Són David Guetta juntament amb Alphaville i el seu Forever Young.

0: Sant.
1: La teva música.
2: RAC 105. Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
2: La teva música.

0: més sonada a la ràdio musical d'aquí, de Catalunya. I per això Paula Cup s'ha sumat a aquest trend amb Siderland.
1: La teva música.
0: I res, fa molt poquet vam veure una nova publicació a les xarxes socials de Rihanna, que molts fans pensaven que seria, doncs, nova música, però no. Ella segueix com a empresària i com a mare. Però mira, aquí a RAC 105 recuperem una cançó seva.

Portant el clàssic d'Insomnia, ens portaven aquest San Francisco, són Sound of Legend. I ens apropen res, quasi a 6:45 de la tarda aquí a RAC 105. I la següent cançó és de Camila Cabello amb Ed Sheeran. Ja fa 4 anyets que està. Mira, justament va sortir el 4 de març del 2002. És un senzill pop, amb influència així com de cúmbia i de ritmes llatins. I es diu Bam Bam.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: Ahir va ser l'aniversari de Madonna, 68 anys ja, i quina manera millor de celebrar-ho aquí a RAC 105 que amb una cançó seva, en aquest cas del nou disc, es diu Dansteria.
1: RAC 105.
0: I mira, queden res, dues setmanes perquè acabi l'estiu, pràcticament ja arribarem a setembre, i encara estem pensant quina és la cançó de l'estiu 2026. Així que aquí us vinc a donar una proposta. RAC 105. Danix X.

Per si no t'ha quedat clar, Dua Lipa té tres regles, tres famoses regles. No li agafis el telèfon, no el deixis entrar i tampoc agafis i tornis a ser la seva amiga. És el que ens deia amb New Rules. Que a més, no sé si heu vist les seves històries d'Instagram o els seus posts, però s'ha fet viral per convertir una beguda que porta Coca-Cola i cogombres. Una mica estrany. Però bé, 3 minutets perquè siguin les 7 de la tarda ja aquí a RAC 105. I tenim ja preparats els figaflaues. Amb solucions i no problemes. Mama.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: Ja ho diu ell, és que tu no pots treure la persona, tu pots treure la persona de la ciutat, però no pots treure a la ciutat de la persona. No sé si m'explico.
1: Amb Nayara Fernández.
0: Les 7 i 3 d'aquest dilluns 17 d'agost del 2026. Salutacions a Nayara Fernández. Aquí ens quedem. Dues horetes més sempre gaudint de la teva música. Com per exemple, qui ve ara? Ariana Grande, que ahir a Londres va ser molt especial per ella.

Elisa, tenim en Otter que d'aquí 3 dies actua ja amb cançons com aquesta, Talk to You. I d'una cosa molt més electrònica, passem una cosa més calmada, més maca. Tenim a Ginestà, aquest grup andaluenc, que la propera cançó parla sobre l'amor a la vida, la superació personal i la valoració d'aquestes petites coses del dia a dia. I es diu així, tot el que ens queda.

0: Ja queda molt menys, res, dues setmanetes per poder gaudir de l'Aitana al Palau Sant Jordi amb cançons com aquesta, Connexió Psíquica.
1: RAC 105.
0: I nosaltres seguim per aquí amb Bruno Mars, que si aquest any ens portava una cosa molt més romàntica, amb ritmes així de balada, fa 16 anys era una mica més divertit. I tenia cançons com aquesta, The Lazy Song.

0: Rec 105 Barcelona. La temporada passada, al Ja Tardes,
1: ens ho vam passar molt bé.
2: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
0: Si en vols més, el 31 d'agost, de 5 a 9, a RAC 105, amb

0: Va ser un èxit global en més de 20 països i també va portar més de 10 milions de còpies a la seva època dorada. Parlem de Lady Gaga i el seu Poker Face.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Abans de passar amb Nil Moliner i el seu Mi Religion, per aquí tenim els Catarres, que, per cert, actuen el 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina amb cançons com aquesta, Fins que arribi l'alba.

Maria Jaume celebra les festes de Mallorca, concretament les de Sant Domingo, amb el seu nou disc, que té cançons com aquesta, aquest tema tan festiu, tan d'estiu també, que es diu Festa i Drama. Festa i Drama, Festa i Drama. I de Mallorca ens anem cap a les Amèriques amb una cosa més afrobeat. Això ens portaven Selena Gomez i Rema. I es diu Countdown.

duets de Silk City. Va confessar que Dua Lipa era l'única persona per aquest tema, degut al seu to de veu més profund, madur, i també ple de força. I mira, va sortir realment molt bon tema. Electricity, que fins i tot es va guanyar un premi Grammy. I res, queden dos minutets perquè siguin les 8 de la tarda aquí a RAC 105. Així que acabem molt bé amb Douchi i el seu Anxiety.

0: Fortuna Boy és Dai Dai, que jo crec que si no l'has escoltat encara és que vius per sota una pedra. Sota una pedra. Perquè tothom del món mundial l'ha escoltat.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: Les 8:03 d'aquest dilluns 17 d'agost del 2026. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem una horeta més. Com sempre, acompanyant-te amb la millor música, com la que ve ara d'Ariana Grande, que ahir es va portar bastantes sorpreses al seu concert de Londres.

principal és del... Principalment, mare meva, com estem avui? Principalment és del gènere de la música electrònica, encara que té una miqueta de dance i també de deep house. I nosaltres seguim. Avui no

al 2015, concretament, mira, el 28 d'agost del 2015 va sortir, es diu What Do You Mean, i era el primer senzill principal del seu quart àlbum d'estudi, i són aquí, a RAC 105. I tenim per aquí a Hugel, que ens porta aquesta novetat de fa ja uns mesets, Jamaican Bam Bam.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Per trobar bona música.
2: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
3: Sí, lo Carti.
4: Mi penya del Rec 105.
5: Hola, Rec 105, aquí Rosalia.
6: Família de Rec 105.
7: Som els Catarres.
8: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
9: Som els Tiets.
10: Sóc el Migui Núñez.
11: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
12: Hola, Rec 105, sóc Alfred García.
13: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
14: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Rec 105, així que guardo especial carinyo.
15: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
16: No cal creuar mig món.
17: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
18: Un petó i una abraçada, família.
19: Un petonet de part de tots, sí.
1: Això és Rec 105.
19: Un besinho.
1: A Rec 105.
20: Merci, un besito.
1: Rec 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

Teddy Swims té una veu que enganxa i sobretot aquesta nova cançó, Mr. Know It All. I res, passa un minut de 2:15 de la nit aquí a RAC 105. I d'aquí poquet tenim a Oques gràcies al seu Elefants. Però abans... Pitbull amb Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

És el Chiran que ens portava aquest Sapphire i que, mira, està preparant la seva gira per Europa. Així que a veure si cau un Palau Sant Jordi, no? I res, jo em vaig començant a acomiadar de vosaltres. Moltíssimes gràcies un cop més per acompanyar-nos aquí a RAC 105. Salutacions de Nayara Fernández, com sempre, de 4-9. I mira, us deixo amb una cançó. És David Guetta, que fa uns anys ens portava això que es diu... Love, don't let me go.

0: escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rack 105.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 65.256 65256,
0: sèrie
2: 20020.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: la teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 5 d'agost de 1966.
1: I el número de la sort, el...
2: 1.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: la teva música.
1: No.
2: No, tampoc.
1: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
3: Ho, ho, ho. Era així?
1: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
4: Ja s'ha acabat el gas. Una frase.
1: Però sí que a punt de despeiar.
2: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
1: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
4: Omple Ronald.